đi bồi bàn phai nọ xa la trep, nọ xa la trep, nọ xa la trep, bas nghi ru la sep. Bajirampat udang thia leng kerang.